de ginach sé on els verse. En i tu profite bens. Brik van hart zeer.